na junyi de madundo mama binena junya changa era pile pile mama era pile na Celestina Flori galando toto mia junyi de madundo mama binena junya changa era pile pile mama era pile mama.